0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Caic, a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic,

0: Lego. Lego. Lego.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

aquells miralls que es van cansant a poc dels meus consells. I a mi

0: Ràdio Montornès. Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Xxxt! Silenci, sisplau!
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: No la vida del mot, sinó la pèl del so. L'entelament del món a lo valla des mot.

No estic de tornada d'enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc, és que estic

Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

Indicate.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: on the TV.
1: Stop alarm. What is the reading on the 1202 program alarm?

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca.

agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Oh, que llarga que es fa...

0: Ràdio Montornès.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts, benvingudes, què tal, com esteu? Ja tornem a trobar-nos avui diumenge 2 d'agost de 2026. Com sempre, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxan, ens coneixeu de sobre. I aquí estem compartint aquest temps de ràdio que ens portarà cap a les 12 del migdia i que aprofitarem per fer un recull dels millors moments de la setmana. Molt bon dia, Miquel.
2: Bon dia a tothom, bon dia, Núria.
1: Bon dia, bon dia. Diumenge ja, 2 d'agost, i aquí estem, com aquell que no vol la cosa, però encantats de compartir una estoneta amb tots vosaltres.
2: Escolta els millors moments.
1: Doncs vinga, comencem, perquè aquesta setmana hem tingut com a convidada a la directora de la Biblioteca Rosa Leveroni. Ella és la Glòria Catafal i ens fa un seguit de recomanacions per l'estiu. També hem pogut gaudir del Almacén, és la secció que presenta la Clàudia Contreras, estudiant de dramatúrgia i direcció. Unes reflexions molt adients, amb una mica de poesia. Elisabet Rebollo és la nostra coach i atenció, perquè la Elisabet ens diu: no condenes, no critiques, no te quejes. És la teoria CCQ. Doncs avui sabrem en què consisteix. Llibres i vinils, vinils i llibres de la mà del nostre amic Manolo Carrillo. Avui ens recomana un llibre prou interessant, sorpresa, i Paul McCartney interpretant cançons amb d'altres artistes, les col·laboracions que ha fet algunes al llarg de la seva vida Paul McCartney. Llavors, una proposta molt interessant també. I la Reyes Barragán, la tècnica de normalització lingüística, que ens donarà tots els detalls del fi de curs i de l'inici de cara al setembre, inscripcions i tot això que té a veure amb la nostra llengua. Doncs de tot això parlem avui, diumenge 2 d'agost de 2026. I nosaltres, com sempre, volem recordar que avui és el Dia Nacional de les Germanes. Sí, és el primer diumenge d'agost, se celebra aquest dia especial, sobretot als Estats Units, que celebra aquest vincle familiar unit entre germans, germanes i germans. Doncs, sisters, que tingueu un dia meravellós. També us diré que és la Setmana Mundial de la Lactància Materna i que és important donar el pit al vostre bebè. De l'1 al 7 d'agost se celebra en més de 170 països la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Doncs aprofitem i donem llet materna als nostres bebès. Doncs això és el que celebrem avui i, com sempre, us convidem a que us quedeu amb nosaltres aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. Benvinguts i benvingudes.
3: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes amb Núria Catxan i Miquel Zafra.
4: Ei, vinga, som-hi ja.

0: bon dia. Benvinguda a Reyes Bargan.
1: Hola, bon dia.
0: De normalització lingüística.
1: Sí.
0: Què tal?
1: Molt bé, aquí aguantant la calor. Com tens... Ah, no, però ara ens ha donat una treva, eh? La
0: sí,
1: calor, ahir i avui, a veure què
0: sí,
1: passa.
0: Des de dissabte que va ploure, allà fort, no sé si el teu poble també.
1: Sí, sí, sí, sí, estava de revetlla i ens vam mullar tres vegades.
0: Hola.
1: I la tercera vam marxar cap a casa, perquè plovia d'això de por, sí, de ploure, tornava a ploure, i així.
0: Mm-hmm. Tenim...
1: Què tenim?
0: Doncs tenim, abans de passar amb les Reyes... Mira, Miquel, no la tinc aquí. L'he deixat a fora.
2: No passa res, Núria.
1: Què us passa?
0: Tenim una,
2: tenim una recomanació
0: literària. Per què no la presentes tu?
2: Sí, sí, pren nota. Escoltem a la Naia Canyada, de Quarta,
0: de l'Escola Mugent, sí,
2: amb la seva recomanació literària.
0: Ens fan aquestes recomanacions, endavant.
3: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
4: Hola, sóc la Naia de Quartà i el llibre que us recomano és Orejas de Mariposa, de Luisa Aguilar. És un llibre que tracta d'una nena que està rebent insults i burles d'alguns companys. A més, ha patit la mort del seu pare. La història explica com supera aquesta situació amb l'ajuda de la seva mare. El recomano perquè és una nena molt forta que amb la seva manera de ser aconsegueix que el seu voltant canviï. Adeu, moltes gràcies.
0: Gràcies, com sempre, a la gent del Mugent. I nosaltres ara sí ens endinsem ja amb la secció de les Reyes, que la Reyes ve super preparada. Comencem.
1: Sí, jo sempre porto una llista de coses, no sé si arribarem a dir-ho tot, però tal. A veure, primer us informo que me'n vaig de vacances i que torno l'1 de setembre. Això, primera cosa, primera informació aquí que quedi clar.
0: Tu també fas vacances.
1: Jo faig vacances.
0: Molt bé.
1: D'acord.
0: L'oficina de català fa vacances.
1: Ja avanço les inscripcions del mes de setembre.
0: Vinga.
1: Llavors, comento.
0: Sí.
1: A Montornès tindrem dos cursos, tindrem un bàsic 2, que és la continuació del bàsic 1 que teníem, que serà dimarts i dijous de 6 a 8, és un nivell a 2 per gent que està alfabetitzada, aquest bàsic 2, clar, és un grup de gent que ja ha fet un bàsic 1, ha fet 3 mesos de català, no parteixen de zero, la gent que es vulgui inscriure, jo necessito valorar si pot anar en aquest grup o no. I després tenim un nivell que és la primera vegada que es fa aquí a Montornès, que és l'A1.1. A veure, donat el tipus d'immigració que estem tenint darrerament, que també tenim moltes persones que o estan poc alfabetitzades o poc alfabetitzades en el nostre alfabet llatí, o realment estan alfabetitzades però no saben cap llengua romànica, no saben ni català ni castellà, sobretot castellà ni francès, i és molt més complicat, doncs és un nivell, un pensament més baix que el bàsic 1, d'acord? És la primera, s'ha estat pilotant aquests darrer curs passat en diversos pobles i ja s'implanta aquest mes de setembre. I serà la primera vegada que el fem aquí a Montornès des de l'oficina de català.
0: Això vol dir que teniu ja alumnes.
1: Jo tinc un grup d'alumnes que no van superar el bàsic 1 i que serien ideals per aquest nivell, perquè sí que són gent amb menys formació o que ha estudiat menys anys a la seva vida, d'acord? O sigui que en els seus països han estudiat menys, han estat escolaritzats menys anys. I farem aquest A1 i ja faré difusió. De fet, ja estic fent difusió i al setembre ja tinc programats correus perquè l'1 de setembre surtin disparats informació per tot arreu.
0: Això vol dir que qualsevol persona que ens estigui escoltant,
1: sí,
0: que no domini la llengua...
1: Sí, i a més és un, aquest curs A1 també pot anar una persona que sí que estigui alfabetitzada, perquè si tu, que una persona s'incorpori a un grup baix, encara que tingui un nivell més alt, pot aprendre. En canvi, al revés no. Una persona que té un nivell baix, que s'incorpori a un nivell una mica més alt, com el bàsic 1, doncs és més complicat que avanci, no? És el mateix que un bàsic 1, però una mica més relaxat i més lent, més a poc
0: I
1: aquest curs serà el dimarts i dijous de 3 a 5. D'això ja té la informació l'Anna Meca, perquè ella té contacte directe amb immigració, amb persones que arriben, que necessiten fer els cursos de català. Doncs d'entrada presencialment tindrem aquests dos cursos a Montornès, un A1 i un bàsic 1 que seria l'A2, per entendre's. Jo el que recomano a la gent és que vingui a l'oficina de català perquè jo pugui valorar en quin dels dos blocs ha d'anar, perquè jo el que faig és una petita conversa, una sèrie de preguntes per valorar si la persona en quin nivell és el més recomanable per ella, no? I bé, això, si hi ha persones que necessiten altres nivells, hi ha altres nivells en altres pobles i també hi ha oferta en línia. Uh-huh. El que no hi haurà en línia serà això, els cursos més baixos. Ja no s'oferiran en línia, d'acord? Sí que hi haurà, en línia total, sí que hi haurà, per exemple, a Granollers hi ha algun curs que és semipresencial. Potser un dia hi han d'anar i dels dos dies de curs un hi van i l'altre no hi van, no? Però això... Jo el que recomano a la gent, si no sap quin nivell té, és que em vingui a veure o que sol·liciti una prova de nivell que es poden sol·licitar de l'1 al 4.
0: De setembre.
1: I després les inscripcions són del 14 al 21 de setembre. D'acord? Aquí a Montornès, el dia 18, no, perquè és festa major. D'acord? Llavors, el 14 i el 15 és inscripció per alumnes preferents, o sigui, els alumnes que han fet un curs aquest any passat, i el 17, 18, 19, 20, 17, 18 i fins al 21 la resta d'alumnes. El 21 és per al C2, el 16 pels bàsics. Hi ha una mica, jo això ho em faig difusió a les xarxes, perquè per no col·lapsar la plataforma es divideix, i si tu has de fer el bàsic 1 saps que t'has d'inscriure el dia 16, si has de fer el C2 saps que és el 21, i així. Jo he començat a fer difusió ahir vaig començar a fer difusió i tinc programat difusió d'això durant tot l'estiu i abans de les inscripcions, i ja suposo que vindré un dia aquí abans de les inscripcions per donar la informació, per recordar la informació, però sobretot ara durant l'agost no, perquè no hi seré, però si algú té pensat faré un curs de català, em voldré inscriure a partir del 14 que hi ha les inscripcions, doncs que vingui abans a veure'm i ja està. Aquesta és la informació sobre els cursos de català.
0: D'acord? Doncs vinga, de les inscripcions de cara al setembre dels nous cursos de català, anem al qüestionari un cop de mà.
1: Sí, jo avui porto coses de llengua perquè, clar, el qüestionari és cada mes, i a més aquest mes tinc la meva secció al Montornès Viu, que no sé si ha sortit ja o ja s'ha repartit.
0: No ho sé, aquí no ha arribat.
1: Estarà a punt de caure. Doncs, del qüestionari un cop de mà,

0: Granissat, eh?
1: És granissat.
0: Sense té.
1: Sense,
0: sí,
1: granissat.
0: granissat. Però bé. Què diries, ventall o vano?
1: Vano.
0: Doncs és ventall i vano. Les
1: dues
0: coses són bones. Ah!
1: Les dues.
0: I aire acondicionat o aire condicionat?
1: Aire condicionat.
0: Sense la A.
1: Sense la A.
0: Sense la A. Bé, doncs aquestes són algunes de les... Aquest mes són faciletes de les preguntes del Montornès Viu. I la paraula que recupera la Mildred, que cada mes recuperem una paraula, aquest mes és la paraula escarrassar-se, que m'agrada molt perquè també la paraula com que sona a esforç. Escarrassar-se és el mateix que dir esforçar-se. No cal que t'hi escarrassis, que no cal que t'hi esforcis. Esforçar-se és correcte, escarrassar-se també, doncs animem la Mildred, ens anima a fer servir el verb escarrassar-se. M'he escarrassat moltíssim per aprovar aquest examen.
1: M'he esforçat moltíssim,
0: molt,
1: no?
0: D'acord? Uh-huh. Després, en el Montornès Viu,
1: sí.
0: Jo tinc la secció una de català, si us plau, que té dues parts. Una part de recomanació i una part de relacionada amb la llengua. A la part de recomanació, jo recomano cantar en català.
1: Per què? Cantar en català, per què?
0: Recomano que, a veure, les cançons són una part important de la nostra vida, sempre, des de que som petits, no? Des de petits... des de la infantesa,
1: cantem.
0: Les cançons, cantem a l'escola, cantem a casa, ens canten per dormir, les cançons formen part de la nostra vida i dels nostres records emotius, no? Però a més de ser una font d'emoció i de diversió, les cançons per als professors d'idiomes, sigui de català o el que sigui, són una eina molt valuosa per aprendre llengües i és un recurs didàctic molt bo. Si vols aprendre a parlar català, per què és important escoltar cançons en català i intentar cantar-les? Doncs perquè t'ajuden a memoritzar vocabulari, a aprendre vocabulari, t'ajuden a practicar la fonètica, a intentar reproduir el so, que és molt important, perquè així t'ajuden a familiaritzar-te amb els sons, no? I també t'ajuden a connectar amb un català real, no? No? A veure, sempre ens queixem els professors de català, no? Que els cantants, els tallets i tota aquesta gent, els catarres, fan servir barbarismes i construccions, però de fet és un català real. No?
1: Doncs és el del carrer, no?
0: És el català del carrer i escoltar cantar en català també ajuda a la comprensió oral, a millorar-la. Potser la primera vegada que sents la cançó no entens res, però a la segona o la tercera potser sí. I si busques la lletra i si intentes cantar-la llegint la lletra... Ara tot això és tan fàcil amb els mòbils. Abans era molt més complicat,
1: sí.
0: És una cosa facilíssima. Doncs això, que la gent escolti... Recomano escoltar cançons en català, que la gent busqui les llistes de Spotify del Consorci, perquè hi ha una cosa molt important, que és nosaltres aprenem qualsevol cosa, matemàtiques, llengua, el que sigui, aprenem mitjançant les emocions. Les coses que ens emocionen i ens toquen les aprenem ràpid. I si ens entren d'una manera lúdica pel joc i per l'emoció, doncs les aprenem abans. I quan aprendre és agradable i és divertit, la motivació per aprendre augmenta i, clar, s'aprèn. I a més,
1: molt més fàcil, és veritat.
0: Més fàcil. I a més, les cançons ens apropen a la cultura catalana, perquè les cançons expliquen la manera de ser d'aquí, expliquen coses. Jo als alumnes els poso el Bon Dia dels Pets, i en el Bon Dia dels Pets som gent, la senyora que escombra, el de la cafeteria. No sé, t'ajuden a veure com és la realitat també del país, no? I costums i moltes coses que surten a les cançons. Això és una de les coses que
1: fas avui,
0: que està
1: aquest
0: en
1: mes, el Montornès Viu.
0: I l'altra, la segona part, que és el sobre la llengua, que es diu Millorem el català, jo faig una mica de trampa perquè últimament no recomano, no faig explicació de res de llengua, però sí que recomano coses o parlo de vocabularis. I aquesta vegada he decidit fer una alerta cap al foc. Sabem que els incendis i que l'estiu, la combinació del que fem nosaltres, no? De l'acció humana, el canvi climàtic, l'abandonament del medi rural, tot el que està passant, que els boscos estan bruts, tot això, afavoreix que cada vegada els incendis siguin més virulents i més intensos i més difícils d'extingir. I faig una crida a la prudència. I recomano a la gent que es miri que hi ha un vocabulari del foc, hi ha un vocabulari de bombers, sobre els bombers, hi ha una infografia sobre com evoluciona un foc i t'explica com es diu. Aquestes coses que estem sentint a la tele ara amb això que està passant. No?
1: Sí.
0: Jo me'n recordo que jo, quan veia els avions

0: avions, no? Aquells hidroavions que deixaven caure l'aigua, pensava, però si això quan arribi a baix ja està, ja no és... Però resulta que, clar, tu a través d'aquest vocabulari de bombers i de les el lèxic que hi ha, descobreixes que no tiren aigua, que tiren una cosa que es diu aigua espessa o aigua polvoritzada, que és una aigua que s'enganxa, jo no ho sabia, jo he descobert mirant el vocabulari aquest dels bombers. Vull dir que faig aquesta explicació sobre que existeixen aquest diccionari de bombers i aquesta infografia sobre el foc, i demano que entre tots intentem ser prudents, perquè aquests efectes de l'acció, el que depèn de nosaltres, que és l'acció humana, nosaltres no podem anar a netejar el bosc, ni podem anar a apagar el foc perquè no som bombers. Però què podem fer? Podem evitar deixar brutícia al bosc, podem evitar fer barbacoes allà on no toca, i podem evitar moltes coses, no? I jo, ja posant-me en extrem, no anem al bosc. Si sabem que està tan malament, si la nostra petjada en el bosc és tan dolenta,
1: millor no
0: fer-la. Que no hagin de prohibir-nos l'entrada.
1: I la maquinària,
0: les motos, moltes coses, moltes coses.
1: Evitem.
0: Que siguem prudents, bàsicament, siguem prudents. I això, faig aquesta crida a la prudència, d'acord? Mitjançant el vocabulari dels bombers. I què més? Què més tinc apuntat aquí? Ah, ja, com que lliguem amb vocabulari...
1: Vocabulari de vacances, clar, que estem...
0: Lliguem amb vocabulari...
1: Clar.
0: Vocabulari d'estiu, que... aquí un apunt etimològic, que a mi aquestes coses m'agraden molt. La paraula estiu significa, d'entrada, ve de aestes, que és del llatí, que vol dir calor, bàsicament. Calor o ardent, eh? Una cosa, ja, sabem. és molt descriptiu. L'estiu és... Calor. A estes. I em fa gràcia perquè si mires les llengües romàniques, clar, nosaltres tenim estiu, en francès és été, en italià és estate, i que tot ve dalt a estes. Però en castellà i en portuguès, verano i verao. Això ens dona una pista de que el castellà ve d'una altra varietat. El castellà i el portuguès és una varietat del llatí X, i el català, l'italià, el francès és una altra varietat, perquè el llatí també tenia varietats.
1: Clar.
0: En fi, res, això és un apunt d'aquestes coses curioses que m'agraden a mi. A veure, paraules d'estiu.
1: Vinga.
0: Primer he agafat unes paraules així a l'atzar, i després hi ha altres que ja no... he comentat altres anys, però sempre es pot recordar. A veure, hi ha una paraula que fa molt estiu, que és... mandrejar.
1: No hacer nada.
0: Exacte.
1: Mandra.
0: Mandrejar ve de mandra, que la mandra és la peresa, i mandrejar és allò que fem al matí, a l'estiu. Clar, si estàs de vacances i no has d'anar a treballar, doncs fas el mandra. Mandreges.
1: A mi m'agrada molt.
0: Mandreges, no fas res. Mandrejar no fer res.
1: Sí.
0: Va, més paraules d'estiu. Badar.
1: Badar.
0: Badar. Perquè a l'estiu quan estem de vacances, ens podem permetre badar. I què és badar? Literalment, badar és obrir. Tu bades quan obres la boca, no? Per què obres la boca? Perquè estàs distret, estàs encantat, estàs embaducat, estàs embadalit. Quan t'embadaleixes? Quan quedes sorprès si t'obre la boca? Doncs quan estàs passejant per una ciutat nova i veus les catedrals i mires, i pots entretenir-te i distreure't i mirar i badar. Això, badar fa estiu. Punt.
1: Molt bé.
0: Sí, badar festiu.
1: Badar.
0: Després també una paraula molt bona que festiu és migdiada.
1: Això amb la mandra...
0: L'estiu, mandrejar i migdiada van de la mà.
1: Sí.
0: Però, a veure, durant l'any no podem fer...
1: No podem.
0: Sí, una cosa és fer una becaina. Això hem parlat alguna vegada, la paraula becaina. Becaina és dormir 10 minutets. No? 10 minutets. Una miqueta, allò, tancar els ulls una miqueta en el sofà, una becaina. O una capcinada, que encara és més curt que una becaina.
1: Capcinada.
0: Vale? Capcinada, becaina, són dormidetes curtes, molt curtetes. Ara, una migdiada ja és una estona llarga de dormir. Llavors, i això quan t'ho pots permetre? Quan estàs de vacances.
1: Totalment, totalment.
0: Per tant, migdiada fa vacances. Fer migdiada durant l'any no ens ho podem permetre.
1: Com ens agraden les vacances.
0: Molt, molt, molt, molt. Què més? També havia posat la paraula indret.
1: Indret.
0: Perquè un indret és un lloc. És una
1: visitar un lloc, no? Visitem indrets.
0: Molts indrets. I la paraula indret és bonica. I relacionat ja amb l'aigua, la paraula, i aquí ja lligarem amb paraules més estiuenques, d'aquestes que sempre recordo cada any, la paraula capbussada.
1: Capbussada?
0: Capbussada és ficar-se a l'aigua. No, és ficar-se a l'aigua.
1: Ficar-se a l'aigua. No fa falta tirar-se.
0: No, penso que no cal. Val. Fer una capbussada, tu estàs a la platja, t'agafa aquella calor que dius, ah, jo no aguanto més, ja no puc estar més aquí a la tovallola.
1: I faig una capbussada.
0: Faig una capbussada, vol dir que entro a l'aigua i fico el cap sota l'aigua, una capbussada, i em refresco, doncs això. I relacionat amb amb el mar, la platja, totes aquestes paraules que recordo cada any, d'acord?
1: Sí.
0: A veure, mireu, és que les he repartit aquí molt malament, en el full, A veure, quan els nens petits van a la platja i han de fer castells de sorra, què necessiten?
1: Una galleda.
0: Una galleda.
1: I una...
0: Una pala.
1: Una pala.
0: I un...
1: Rastrell.
0: Rasclet.
1: Rasclet.
0: Galleda, això, primera cosa.
1: Rasclet.
0: Castells de sorra. D'acord, quan ens fiquem a l'aigua, portem el vestit de bany. També podem dir banyador, vestit de bany, biquini, val? Vestit de bany. I... de vegades fem servir una cosa que es diu matalàs inflable.
1: Ah, matalàs inflable.
0: No, cotxoneta! És un matalàs inflable. Matalàs inflable, d'acord?
1: Aquest any n'hi ha uns models espectaculars,
0: sí? Jo, com que ja els meus fills són grans, però jo tenia una gran varietat de matalassos inflables de diferents colors, mides i formes.
1: És que agraden molt a l'estiu.
0: És molt divertit.
1: Sí, és molt divertit.
0: Per la canalla. Doncs això, els nens per castells de galleda, rasquet i pala, necessiten també matalàs inflable. Si no saben nedar, necessiten...
1: Ai, com es diu?
0: Necessiten la bombolleta, no?
1: Ah, la bombolleta. Que... I flotador?
0: Flotador també. Flotador no l'he portat perquè no l'he comentat perquè és flotador.
1: Flotador.
0: Però
1: la bombolleta.
0: La bombolleta o allò que es posa en els braços,
1: sí,
0: que són els...
1: Braçals.
0: Braçals.
1: Braçals.
0: Va? Molt bé.
1: I braçals.
0: Braçals, braçals.
1: Hem de repassar any
0: cada darrere. Any, cada any, eh? Jo dic que això és com les paraules de Nadal. Cada
1: braçals.
0: Any porto les mateixes, però sempre val la pena, sí, recordar-les. Doncs això, el matalàs inflable, la galleda, el rasquet, la pala, el braçal, les bombolletes... allà on ens estirem, si no volem posar la tovallola a la platja, directament damunt la sorra...
1: La gandula.
0: Ai, molt bé, bravíssima, bravíssima. Va, però si no tinc gandula, però tinc aquella cosa que poso just abans de posar la tovallola perquè la tovallola no s'ompli...
1: A l'esterilla.
0: Ah!
1: Però com es diu?
0: Estora o màrfega.
1: Estora.
0: I he apuntat també les xancletes, que no xancles, xancletes, les abarques... Les abarques són les menorquines.
1: A mi m'agrada molt com, ara com es diu, les d'anar a l'aigua, les... Ara no em surt, mira tu,
0: Mira, no me'n recordo.
1: Sí.
0: Sé que en vam
1: parlar... Sí, vam fer un anunci i li vaig dir al Miquel, no te olvides las esculpiñas. Com
0: Ai,
1: és?
0: No,
1: estos són...
0: Ostres, no, les esculpiñas
1: no,
0: són...
1: No, solo els barberets.
0: No me'n recordo.
1: Com es
0: Bé.
1: Diu?
0: Ai, no me'n recordo. Sí, que en vam parlar l'any passat. Ai, aquesta no me l'he apuntat.
1: Ai.
0: És igual. Bé, i res, m'havia apuntat també... què més m'havia apuntat? Ah, sí, que m'agrada molt que l'Ajuntament, quan fa aquesta... Des de Cultura es fa aquest acte de presentació dels actes de la Festa Major, que ja és el segon any que s'ha fet, i a la presentació d'aquest acte munten com una mena de bar, que no és un xiringuito.
1: No és un xiringuito.
0: És una guingueta.
1: Guingueta.
0: Guingueta o barraca o quiosc de begudes.
1: Per exemple, guingueta.
0: Per exemple, a Mataró diuen les barraques, no? Les barraques de Festa Major. Però és això, pot ser guingueta, barraca, quiosc de begudes. Xiringuito al diccionari encara no ha entrat. I a mi m'agrada molt que des de l'Ajuntament
1: no
0: es promocioni.
1: Home.
0: Espero que no. Perquè
1: guingueta.
0: Tenim tres paraules. Tenim una paraula entra al diccionari quan tu no la tens. Però si tu ja
1: tens
0: la
1: tens, no.
0: Si tu la tens, no entra. Ara, no sé, podria ser, però si la tens no entra. Hi ha la guingueta, el quiosc i la barraca.
1: Quiosc i barraca.
0: I barraca, tot això és... I res, també el parasol, no? Que no... I ja està. Jo diria que de paraules ja les hem ja de passar gairebé totes.
1: I hem de marxar. I tens una cançó?
0: Tinc una cançó. Sí. Tinc el Loop Bing Bang. Ah, mira, tinc... que és... és un grup molt, molt nou. Molt nou.
1: Jo no el conec.
0: Jo no el coneixia. Aquesta cançó està sonant moltíssim. És molt divertida, tot i no ser excessivament estiuenca. Mm-hmm. I és un grup barceloní nascut el 2017 i també som, a mi m'agraden perquè fan teatre també.
1: Ah.
0: I ja el 2017 van entrar a la Sala B aquest a fer cosetes i aquest any són companyia resident. Ells tenen, a part de la Loop Bing Bang com a grup de música, un grup col·lectiu de teatre que es diu Pedant a missa i repicant, no sé.
1: Doncs a missa i repicant i amb els escarpins posats marxem.
0: Ai, molt bé. Apa, adéu, bon estiu.
1: Que tingueu un bon estiu, adeu-siau.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
3: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
4: I directament que ens anem cap a la biblioteca. Avui és dijous i avui és dia de lectura, d'activitats, de desconnexió, tot i que estem ja tocant pràcticament aquest final de temporada. Avui parlarem amb la directora de la biblioteca, amb la Glòria Catafal. Glòria, bon dia.
5: Hola, bon dia, molt bon dia.
4: Què tal?
5: Doncs prou bé, per ser un dia amb tanta calor, prou bé tot.
4: La veritat és que sí. Ja amb ganes d'agafar uns quants dies de vacances. Tornem a recordar els dies que tanca la biblioteca, Glòria.
5: Sí, del 10 al 28. Uh-huh. Obrim el dilluns, espera que ho haig de mirar, perquè ho digui del tot perfecte. Sí, del 10 al 28 tanquem i obrim el 31 d'agost.
4: El 31 d'agost, molt bé, que és un dilluns.
5: És un dilluns, tornem a estar aquí.
4: Perfecte. Doncs ja sabeu, tot el material que us emporteu l'heu d'agafar ja, perquè encara tenim fins al dia 10 temps d'anar a la biblioteca i agafar tot aquell material que us emportareu i que, a més, doncs, tot el mes d'agost dona per llegir una mica, oi?
5: Molt. Pot donar força per llegir, sí.
4: La veritat és que sí. Doncs ens agradaria saber què ens recomanes per aquest estiu, Glòria.
5: Doncs mira, avui et recomano coses que m'han recomanat a mi.
4: Ah, sí?
5: Sí, i la veritat és que em ve molt de gust perquè també aquí és una mica de donar, però també reps molt, saps? Mm. I tinc molta curiositat. Mira, començo per un,
4: sí,
5: que és una novel·la juvenil que m'emportaré. Uh-huh. Perquè ja fa un parell d'anys que me n'han parlat, justament a les reunions que fem amb educació, eh?
4: Molt bé.
5: I dic, ostres, doncs me l'emporto aquest any. I es diu La botiga de les vides, de vides. És de l'Adrià Aguacil i és això que em deia, un llibre juvenil, que jo crec que és molt guai perquè l'estan tractant algunes escoles, ja t'ho dic, i mostra doncs el que fa una mica allò d'immersió dintre del que és la vida, no?, de les persones, en aquest cas la Júlia, no?, i al final veure que la teva vida, què faries tu sense la teva vida, no?, que està més agraïda la teva vida. I és molt guai, és com un bany i me n'han parlat diverses vegades i dic, me l'emporto.
4: Per reflexionar, no? Per reflexionar una mica de tot allò que fem, molt bé.
5: Ah, exacte, aquest agraïment i el ser una novel·la juvenil em ve molt de gust també, és fresca i a més és un premi llibreter del 2021, vol dir que la qualitat està superassegurada. Sí.
4: Molt bé. Doncs La botiga de vides.
5: Sí, botiga de vides, sí, de l'Adrià Aguacil.
4: Aguacil, molt bé.
5: En honor a la Núria, que la Núria és el qui ens el va recomanar, i dic, mira, Núria, me l'emportaré.
4: Molt bé. Doncs una usuària que també recomana llibres. Perfecte.
5: Sí. Llavors, mira, una altra usuària, la Mercè. No, aquest sí, la Mercè, em sembla. Ah, Les noies de Sants, de la Tània Juste. I també molt de gust perquè Sants, no? Sants és del barri de Barcelona.
4: Sí.
5: Llavors fas una immersió en aquest barri que també és molt de gust de conèixer, no?, aquests espais, i aquests espais es mostren a partir de la història de la família Molina, i és llavors una història on hi ha una mica de tot, eh?, una barreja d'aquelles que t'atrapen, és estiuenca.
4: Novel·la, no?
5: És novel·la, en aquest cas és novel·la, sí. Mm-hmm. t'atrapen perquè hi ha tota una trama, no?, de, doncs, d'història familiar, però també una mostra del que era la República, l'esclat de la guerra, bombardejos, però on està farcit d'amors i desamors, saps? Mm. Aquelles històries que dius, vinga, i a sobre en un marc
4: clar,
5: que ja coneixem.
4: Que coneixem, és veritat.
5: Sí,
4: això
5: sí,
4: agrada
5: sí.
4: molt, eh?
5: Sí, sí. Sí, això ens agrada.
4: Sí.
5: I conèixer aquells espais, no?, que tu ja has trepitjat segurament i
4: clar.
5: Que els estàs reconeixent aquí, no? I aquesta vegada me l'emporto també.
4: Molt bé.
5: Gràcies a la recomanació, també.
4: Les noies de Sants.
5: Les noies de Sants, de Tània Juster. Sí,
4: molt bé.
5: Sí, sí, sí, sí. És una novel·la que jo crec que també és molt estiuenca.
4: Pot estar molt bé, sí, sí, sí.
5: Sí, sí, sí, sí. Ah, segueixo amb recomanacions.
4: Més coses,
5: eh?
4: Sí.
5: Sí, sí, aquesta me la va recomanar l'Anna. Uh-huh. Los Reyes de la Casa, de Delfín de Vigan.
4: Uh-huh.
5: I aquí canviem una mica de temàtica. I trobo que és superinteressant aquest de la part que hi ha una crítica social. Delfín de Vigan és una autora francesa que hi ha molts llibres que ara està, a més, bastant... Uh-huh. És molt llegida, eh? Que ha fet, per exemple, Les Gratituds.
4: Uh-huh.
5: Les Gratituds també és un llibre molt, molt interessant perquè també mostra una mica aquesta línia que t'estic dient de... Ostres, com hem d'estar agraïts a la gent del nostre entorn o a la gent de que no fem res sols, no?, a la vida. Uh-huh. I Gratituds és un llibre que s'ha llegit també en els nostres clubs de
4: lectura.
5: Uh-huh. Sí, sí, sí, i és molt recomanat. I jo ara m'emportaré aquest altre que es diu Los Reyes de la Casa. I en aquí què fa? Doncs critica la sobreexposició infantil que fan les famílies sobre exposició a les xarxes, eh?
4: Ja m'imagino, i és veritat, eh?
5: Mm. I m'agradarà veure quina mena de crítica, perquè ja t'ho pots suposar, no?
4: Clar.
5: Però com ho plasma la Delfín de Vigan, no? Ella que és tan crítica i tan... A veure què m'expliquen aquí. A mi
4: molt
5: de gust aquest llibre, també.
4: Doncs posem-nos manos a l'obra perquè és veritat que aquesta situació s'està donant, no?
5: Home, jo crec que sí, fins i tot, bueno, d'una manera més suau, diguéssim, o més allò de dir, vinga, jo com a pare o mare de família, no? Faig la foto i t'exposo en un moment determinat, o aquelles altres famílies que tots sabem, no?, que viuen d'això.
4: És veritat, sí.
5: Que viuen d'això, i llavors m'agradarà veure quina mena de crítica i veure també, bueno, aquestes mirades,
4: com,
5: no?
4: Sí, com està enfocat, sí, sí, és curiós, és
5: sí,
4: curiós
5: sí, sí, sí.
4: Fer un
5: aquesta
4: llibre d'aquesta situació que, a més, és tan actual, no?
5: Tan actual, sí, sí, i, bueno, doncs això, els escriptors tenen aquestes mirades que a vegades te'n sorprenen, no? Que dius, ostres, fins aquí no hi havia pensat jo, no? I et dona molt per reflexionar.
4: És veritat.
5: Així que, temazo. Sí.
4: Molt bé, aquest te l'ha recomanat l'Anna, una altra usuària.
5: Sí, sí. Bueno, l'Anna Poderoso, eh?
4: Ah, molt bé.
5: L'Anna Poderoso, tècnica de cultura, eh?
4: Molt bé.
5: Sí, sí, sí, me'l va recomanar l'altre dia. Dic, doncs sàpigues que el diré a la ràdio el proper dia.
4: Molt bé.
5: Perquè me l'emportaré. Sí. I en tinc una altra encara.
4: Molt bé.
5: Sí, sí, sí. Que també promet que és 15 anys...
4: Uh-huh.
5: I es diu... Bueno, és un autor o autora? Mira, no m'he parat a mirar-ho. És bastant impronunciable, eh? Perquè és Bridget Hort.
4: Uh-huh.
5: Amb una H, una J, una O, una R, una T i una H. Vol dir que així és una mica difícil.
4: És difícil, sí.
5: Sí, sí. I en aquí també hi ha una relació familiar. També hi ha et plasma, et retrata... la vida d'aquest cas és la Paula, una vida que ella està molt immersa en la seva vida familiar, que sembla superplàcida, i crec que és una mica thriller.
4: Uh-huh.
5: Va una mica cap aquí, no? Allí, aquesta vida familiar per ella és molt plàcida, però llavors coneix a una persona, una amiga en aquest cas, i jo crec que li va mostrant tot allò que ella se li sembla familiar i plàcid, però que no ho és tant. I aquí hi ha una relació amb la mare.
4: Uh-huh.
5: I jo penso, em ve molt de gust també, m'emporto amb moltes ganes de veure què passen aquí. Mira, hi ha un autor que diu, a veure, Això. Ah, no, diu, i si no ens en podem refiar de la mare?
4: Oh!
5: Bueno, sí, i una altra, que també parlen d'aquesta novel·la, diu que és el despertar d'un adolescent.
4: Uh-huh.
5: Bueno, doncs veure una miqueta més enllà, no?, del que és sortir de la zona aquesta tan de confort que a vegades ens... Mira, en aquest cas, pues, no li fa res de bé, no?
4: Clar.
5: Em ve molt de gust, a 15 anys. David Gishort.
4: Molt bé, déu-n'hi-do.
5: Sí, sí.
4: Doncs aquí tenim un recull de novel·les i propostes per llegir durant l'estiu, ben diferents.
5: Mm-hmm.
4: I no sé si tens alguna més.
5: Doncs per ara m'emportaré un de poesia, però encara no l'he seleccionat, eh?
4: Uh-huh.
5: Mira, ara la gent de poesia em dirà, per què no l'has dit? Avui és el meu últim dia i m'acabaré d'agafar allò aquells dies, saps?
4: Sí.
5: Que ho deixem per últim dia. Però la poesia cada vegada és més imprescindible, també, eh? La meva lectura, perquè és aquella estoneta que no et posaràs a llegir uns capítols ni res, sinó que llegeixes un parell de poesies i dius ja... Està aquí.
4: És veritat.
5: I haig de seleccionar molt bé, dintre de les recomanacions que han fet al Club de Lectura aquest estiu, aquest curs,
4: sí.
5: I buscaré un dels llibres i me l'emportaré.
4: Molt bé. Poesia, que també ens acompanya, és el que dius,
5: sí.
4: Per estones més petites que puguem dedicar una mica a reflexionar sobre el que tracten les poesies.
5: Exacte.
4: Dues preguntes tinc.
5: Exacte.
4: Què estàs llegint ara, Glòria?
5: Ui, ara, què estic llegint? Doncs mira, ara mateix estic llegint coses més de salut. Sí, coses més de salut, coses més de...
4: D'alimentació, de...
5: Bueno, la salut, la visió natural,
4: uh-huh.
5: I que tot va molt lligat, l'alimentació, saps?
4: Sí.
5: La relaxació, la postura, tot això.
4: Molt bé.
5: Sí.
4: Això jo crec que tots alguna vegada fem una ullada, eh, a aquests temes.
5: Sí.
4: És veritat.
5: També ve l'estiu i també podré posar-m'hi més, no? Amb el tema de l'alimentació, amb tots aquests temes de... Vinga, va.
4: Vamos al lío.
5: Sí, això és recarregar piles també. Eh?
4: Molt bé. I Glòria, ja per acabar, algun llibre que t'hagi sorprès molt durant aquest any, el que portem de 2026? Algun llibre que diguis, ostres, això no m'ho pensava jo i m'ha sorprès.
5: Ui, espera't, quin és? Ui, és que n'he llegit tants que després... A més, soc molt desmemoriada, eh?
4: Això a mi també em passa això, sobretot pels títols. Et puc parlar del llibre, però potser del títol no me'n recordo.
5: No, i és que he llegit...
4: Molt.
5: Sí, i he llegit, però he tirat molt per salut, eh? Per aquestes coses
4: aquí
5: de salut, eh? Sí. Mira, n'hi ha un de la... Mira, aquest, ja està. És un recull, és que m'he centrat en aquest tema,
4: uh-huh.
5: És un recull d'experiències en plan del que és la visió, de la vista, eh?
4: Sí.
5: De la Inoue de Federico, que és un recull que ha fet ella, i és un llibre de, no sé, 300 pàgines o 400, no sé, i m'ha sorprès.
4: Uh-huh.
5: M'ha sorprès tot aquell ventall, perquè hi ha molts col·laboradors, potser n'hi ha 10,
4: uh-huh.
5: I cadascú, cada capítol, cada tema, és temàtic, no? Hi ha una visió o un... A veure com t'ho diré. Es tracta el mateix tema des d'un punt de vista molt diferent de tots els altres.
4: Uh-huh.
5: La visió vista des de la... des de... això, l'alimentació.
4: Uh-huh.
5: O la visió vista des de... la relaxació. És que ara em repeteixo una mica pel que d'això, eh? Però sí, i m'ha agradat moltíssim. I és veure com la nostra salut és un tema com molt holístic, no?
4: És veritat. Va tot lligat, sí.
5: Sí. I tant pots aplicar-ho a la visió com a altres temes. És igual, tot és el mateix.
4: Doncs, déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Doncs, Glòria Catafal, un plaer parlar amb tu aquesta estoneta, avui a les mañanes. I res, com sempre, bones vacances i tornem a parlar ja de cara al setembre, que tornarem amb les piles carregades, amb ganes de fer coses. I a la biblioteca no pareu, de seguida... apareixen noves activitats i moltes idees.
5: Sí, idees que portem nosaltres, però que també ens aporta gent que ve aquí. Vol dir-te que això és un... Saps? Parlant de les gratituds, de donar, sí, no? Doncs això aquí és el mateix, eh? És un... és parar l'orella i veure que doncs podem fer la... l'exposició del José Luis, dels quadros, no? De les seves poesies, sí, les seves fotografies, o entrevistar, l'entrevista que hem penjat ara, el Ramon Altimira, per saber tot el que ens explica de la història de cultural d'aquí, i, bueno, i festiva, eh? Sobretot també de Montornès. Això és
4: veritat.
5: És esplèndid, és molt maco, sí.
4: Doncs res, Glòria, bones vacances, bon estiu, i parlem aviat.
5: Vinga, que vagi molt bé, bon estiu.
4: Gracias.
5: Venga, adeu.
4: Adeu, adeu.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Las mañanas de Radio Montornés. Radio Montornès, 91.2 FM. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
2: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
1: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
2: Ah, doncs ara que ho dius...
1: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
2: doncs,
1: per
2: mira,
1: tant...
2: ara m'has fet dubtar.
1: Mira, no... mira que creativa que ets.
2: Sí, sí, sí, desmemoriada també.
1: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
2: Doncs ho revisaré i si és així en buscarem alguna altra, sí, sí.
1: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
2: No, al contrari.
1: No ha vingut aquí?
2: De petita, jo vaig fer classes de guitarra de petita.
1: Ah, sí?
2: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
1: Sí?
2: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
1: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
2: Clar, no, jo anava a classes particulars. A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... Però res, no va arribar més enllà,
1: no,
2: eh?
1: Jo ho vaig fer una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi i jo el vaig per tu. Són les dues coses que sé tocar amb guitarra.
2: Ah, mira, veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna cosa.
1: I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el meu recorregut instrumental.
2: Tens un bon repertori, doncs, eh? Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava fer-ho en dues parts, però dic, no, no. Ho farem en una part i ja buscarem un altre instrument.
1: Ho intentarem encabir, no, Gui?
2: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
1: Sí.
2: Bé, això és una mica fantasia, eh? No és la realitat, però amb les dues corbes i la cintura pronunciada doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres doncs hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos i que els quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
1: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
2: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia. Sempre busquem la màgia,
1: sempre,
2: tu i jo.
1: Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
2: Sí, sí, doncs no. La forma d'avui de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica. Perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut i la forma que fa doncs, és còmoda per tenir-ho a la cama posat, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
1: El romanticisme.
2: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
1: Oh, jo el boig per tu i el gegant del Pi, sí.
2: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
1: Però sí, ho doncs, entenc, és que és atractiva la guitarra ja en si, no?
2: Sí, sí, sí, doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
1: Tothom ho intenta,
2: tothom
1: que si quedin ja és un altre
2: sí,
1: tema, no?
2: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
1: Anem a ballar, doncs. Vinga,
2: va, en Peret.

0: gitana, hechicera i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí. Has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar,
1: més o menys, diguéssim,
0: no?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, també.
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica i el problema, això ve d'un problema,
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: prou. Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí?
1: Que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: En Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé,
1: no.
0: Un bon principi,
1: doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, eh? Que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada, on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I així d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i el anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament ja,
1: sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus, és com si nosaltres ara ens posem, pues això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, que si no es queden en idees, eh?
1: Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits. Que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí, tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Que ara farem un grup.
1: Sí. Un bon grup farem, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, és una manera que ell ho deia, però realment sí, sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Mm-hmm. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Corcovell.
1: Sí, veus que no ho sé dir. Això de...
0: Corcovell.
1: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? T'ho deia, ara me'n descuidava, t'ho deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Corcovell.
1: En Corcovell?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa que sóc com asimètrica, doncs
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil.
0: Sí, propi.
1: Propi.
0: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués, són de la Roser Martínez, i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt, o sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com... per diríem, solucionar un tema, i es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu.
1: Sí, sí, sí, sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí, i donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: el gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, eh? Perquè va portar la guitarra espanyola...

0: Trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, no, ni altres coses. O sigui, les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal, bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai, si faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades, eh?
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en Jan, eh? Jo sempre dic molt. La del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-los-la. O bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella
0: ja
1: idea...
0: Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
1: això
0: idea.
1: Mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico en les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees perquè en un futur seran bones.
0: Doncs de bons fet, consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys, eh?
0: Carai,
1: sí,
0: que han
1: sí. Sortit
0: d'aquest calaix que dius,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
0: El calaix de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir, amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar d'en... Com és, a veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: Ho tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a dretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions. Sí, què faríem,
1: sí,
0: tu i jo amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema també, eh?
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina bonia, eh?
0: A tu que et feien mal les ungles mossegades, imagina't,
1: sí,
0: les dents.
1: Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb una altra. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de 3 guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí. I ara te parlo de Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves, com un collage, i aquesta sí que li va dir
0: aquesta
1: que...
0: Aquesta va anar bé.
1: La va batejar i es deia Frankenstein, i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Luthor.

0: Seal, d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir, li va dedicar una cançó i tot, eh? Perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, eh? I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, es va deixar la guitarra en allà. Ai, i va tornar a entrar.
1: Per la guitarra.
0: Per la guitarra, es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
1: com
0: sortir.
1: Com el seu bebè, no? Allò...
0: Clar,
1: no,
0: i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta Ai. Història. I li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
1: Que tragi romàntic tot plegat.
0: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
1: Sí.
0: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
1: Ho va tatarejar.
0: I després es va dormir i resulta que l'endemà, quan ho va escoltar, tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
1: Almenys no va sobregravar la idea, està bé. Igualment.
0: No, no, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
1: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
0: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
1: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
0: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
1: La musicoteràpia.
0: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... Que tenen tocar la guitarra doncs com a part del tractament.
1: És que la música és vida, ens dona vida la música.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui que mira, la guitarra és medicina.
1: Ens queda alguna anècdota més o no?
0: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
1: Sí.
0: Doncs n'hi ha una altra que valia...
1: Guanya, no?
0: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
1: Home,
0: bueno, sí, sí.
1: 700.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
0: Ja un cop parlant de 2 milions, sí,
1: no,
0: és com dius,
1: no, calderilla.
0: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
1: Oh!
0: Eric Clapton, Mick Jagger, Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar, i això, i els diners que es van subestar van anar doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004, te'n recordes?
1: Sí. Sí, sí.
0: Doncs van anar a parar aquí.
1: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de per tot, i hi han les guitarres penjades al sostre firmades pels artistes, vull dir que mira dit això, anècdota aquí també posada.
0: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara jo crec que d'aquí...
1: Cap al consultori?
0: Sí, vinga, va.
1: Vinga, som-hi.
0: Va.
1: Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
0: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant, eh?
1: A veure, explica'ns això.
0: Bueno, jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, el que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
1: No escolta res més, només la guitarra, no?
0: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això, hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de concentració
1: consciència
0: total.
1: Consciència plena.
0: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
1: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, Roser?
0: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això es veurà molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument, doncs fas un exercici mental que no vegis.
1: Clar, veus tota la composició al final, eh?
0: Sí, i ho entens diferent una cançó, eh?
1: Carai, Home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
0: sí,
1: no?
0: Sí, que m'escriguin al Roser Martínez, Creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
1: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
0: Ho miraré, ho miraré.
1: Ho comprovarem, perquè ja portem uns quants programes.
0: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
1: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats, jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
0: dels
1: dos
0: piano,
1: més populars. Sí. Però bé, ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
0: venir ganes. Vinga, toquem les cordes una mica. Sí, amb les dents no,
1: amb les dents no.
0: Jo no, jo no,
1: Pobretes no. Dents.
0: No, no.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Xxxt! Silenci, sisplau!
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Moianès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ay, si nos paráramos a pensar unos segundos, caeríamos en la cuenta de que somos seres emocionales y que tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones constantemente. Por eso, no dejes de sentir y no dejes de emocionarte. Nos vamos hasta la semana que viene. Pero recuerda, cuando eliges aceptar en lugar de exigir, hay un cambio. Cuando eliges apoyar en lugar de criticar, hay un cambio. Cuando eliges el amor en lugar del dolor, hay un cambio. Entonces, algo dentro de ti se levanta y celebra ese cambio. Y de celebración nos vamos hasta la semana que viene. Que no te falte un sentimiento y que no te falte nunca, nunca, nunca una buena emoción. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

Been Thinking About You. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it-

El ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devora-me.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que en demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Loving, i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.

All My Loving. Nai no nai no na. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com, per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera.

De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades: Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la Cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels REM, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí. Va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera. Uah!

0: Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano.
1: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
0: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe, tan, ban, ban, que tumban, que pim.
1: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. I al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania, és que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Guarda la semilla porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ha.
1: En una tierra lejana si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic 1990.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió d'Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, no? I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Fue en un pueblo con mar, una noche...

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: No, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
2: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Marcello Cardonale.
1: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
2: Ahí vamos.
1: Procura ser feliç, Coco.
3: Cocodril Club. El programa revival de la

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Bon dia, fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs a més, aquesta enquesta, hi ha una altra feta el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres, és a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona o no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Alós, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico. Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de les Muelas, Laporta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini. També. De tot això volem parlar amb l'Anna Alós, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Alós és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir. No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si a més ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí, estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
2: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
1: Com no entenc de tenir en compte mujer de poca fe? Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim, jo
2: Però
1: t'haig...
2: saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, és clar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina, que a mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
1: Que va, que va, que
2: També...
1: va. Jo he llegit Teresa
2: Sí.
1: amb aquest cap de setmana. No et menteixo. Se'm
2: Ara
1: va
2: has
1: fer...
2: llegit.
1: Sí, home. El que passa és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat
2: Ah, que
1: per la
2: moltes
1: història.
2: gràcies.
1: Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
2: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món en el que el premi a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb ell què li agrada i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc. Molt poc, des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid, que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
1: O sigui,
2: Per què no?
1: hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència
2: Clar.
1: entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
2: Però és que, a veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
1: Ah, vale.
2: Acaba de passar una manifestació de Therians, vull dir, més absurd que això, vull dir, són aquesta gent que es creu en gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Bueno, no sé, suposo que és gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa, perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses, molt pocs.
1: Sí, la
2: Però a veure,
1: veritat.
2: si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colom. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona i el front institucional s'ho ha carregat, s'ho va carregar.
1: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era
2: Era
1: més?
2: molt... Era més canalla, tu ho has dit, era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem... Al 75 vam sortir de molts anys de dictadura i teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. I dintre d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla i és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar i que calla perquè el català calla. El català calla molt
1: Sí, això
2: i
1: ho
2: té molt per
1: explicaves,
2: callar.
1: no? Del cercle del
2: Sí.
1: Liceu, no?
2: Per
1: Explica'ns-ho.
2: exemple, al Cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb l'amant. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era el soci del cercle, i li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I elles van negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, eh? És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
1: Ah, sí?
2: Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
1: Sí, no? És una mica... És canallat tot
2: Sí.
1: ell, no? És una
2: Sí.
1: mica...
2: Sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà, en recordo de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure a consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Però, clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
1: Escolta'm una cosa, en el llibre lo que nunca conté, eh? Expliques no, anècdotes, sí. Milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor i quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia.
2: A veure, la millor, què et refereixes? La que recordo amb més carinyo o...?
1: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu. La millor anècdota, aquella anècdota que diria, jo tengo, senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
2: Claro, n'hi he passat tantes,
1: ja, ja m'imagino.
2: Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, és clar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m, i allò és una bèstia, vull dir, és una gacela, saps? Mm-hmm. Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event de l'Ocaña, l'Ocaña de la plaça Reial.
1: Saps? Sí, l'Ocaña Retrato Intermitente, sí.
2: Sí, m'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Doncs pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer 4 cròniques en un dia, saps?
1: Sí, sí.
2: Scoopy. Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla, i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdona, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors. Diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
1: Carai.
2: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida, a mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc, i si no l'entenc no passa res. I em diu, doncs jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis, i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar el pintallavis a la...
1: El coloret.
2: Sí, de coloret, i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot, i la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
1: Carai.
2: Imagina't. Carai. Doncs mira, això és una de les coses que m'han passat i que ho recordo, que encara amb emoció, de veritat, eh? Molta emoció.
1: I la que més vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge com...
2: La que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment... i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la fandilla, portava una fandilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la fandilla a terra.
1: Ah, genial.
2: Vaig quedar amb calces al mig del carrer.
1: Genial.
2: Vaig demanar ajuda, van passar amb les noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar. Fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos.
1: Los Solomillos.
2: És una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
1: Vale,
2: aquest,
1: doncs, aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, sí. Aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon, perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
2: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí, sí.
1: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
2: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
1: Carles Vilarrubí.
2: En negatiu.
1: Per?
2: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
1: Jope, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
2: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria
1: clar, és sorprenent.
2: Ostres. Doncs pues mira, Giselle Bündchen, per exemple.
1: Sí? I aquesta, si me l'expliques un poquito?
2: És encantadora, és una persona encantadora. La vaig poder entrevistar... No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
1: Vinga.
2: Marisa Berenson, Marisa Berenson.
1: Hombre, mítica Marisa Berenson.
2: Bueno, la gent jove igual no sap qui és, no. Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. Aquesta senyora em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica lleritzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson ho... Si tindrés que dir dos cossocs, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que, a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
1: Ah, mira.
2: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Em va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, és que una periodista ha publicado que tiene juanetes y está comprándose unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
1: Ostres, clar. Sí.
2: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
1: Què dius ara?
2: És... Sí, sí.
1: Mira, Tina Turner és el mit, aquella dona amb aquelles cames precioses.

0: som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas. Eh? El pot petit
1: més petit. És més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Bueno, jo la veia més petita.
0: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
1: Ai, no sé, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
0: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava,
1: però, clar, sempre apareix així.
0: Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius, que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes, sí. Una meravella de dona. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
1: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc i la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I es té que tenir el cap molt ben amoplat, molt ben moplat, i saber on són els amics, saber on, qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives. O sigui, sempre sóc jo la culpable. Dono més tranquil·la pensant això.
0: Sí, eh? Bueno, tens aquest caràcter, tu. Tu hi ets de... ets bona gent.
1: Sí. Sí. Amargar-te la vida.
0: No, no val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se?
1: Doncs mira, amb el tema, quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar en Barrena, va entrar en Barrena i en coma induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas, va ser el tema de l'independentisme, independentment d'idees polítiques, però el tema social va caure en picat, va fer un picat important, molt important.
0: Escolta, perquè tu havies,
1: més això,
0: tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau.
1: Sí. Bueno, no, és que jo li vaig donar 100 dies de glòria. És que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleó. Jo els hi vaig concedir a la Colau perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte, fent les cròniques polítiques, que perquè vaig fer també molta crònica política, la Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era. Sabia qui era la Colau, però no sabia el partit. I que això té que ser, això és carisma. Això és que, i jo me la vaig creure, la de Colau, me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que aquella gent es va empenyar una mica a instaurar l'ulleig. I l'ulleig té sentit quan surt de l'humacú, saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em dona la gana a mi, aleshores no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues. Te'n recordes, reies
0: magues? Ai, sí. Ai, sí.
1: No cal. Crec que no cal, eh? No cal.
0: Sí, sí, sí. Hi ha hagut moltes coses. Pessebres horrorosos.
1: Clar,
0: transformacions que no calien.
1: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política. O sigui, perquè tu m'escoltis, m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, que és el que va fer aquest govern.
0: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
1: No. No, no interessa. Tu creus que interessa? Ja t'ho pregunto jo. Tu creus que interessa?
0: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
1: Tu i a mi ens interessa, però no em veig fent... A part de que crònica social, avui en dia... no es podria fer.
0: Sí, no hi ha gaire vida social.
1: No, és que no n'hi ha gaire, no n'hi ha.
0: Sí, Barcelona està com morta.
1: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig, vull dir... L'altre dia vaig baixar la Rambla, però jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada, jo no ho sabia, està tota aixecada.
0: Sí, sí.
1: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys i em vaig quedar com bastant, a veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al mar.

0: Per un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
1: Sí.
0: Bueno,
1: Bueno,
0: si hem
1: és...
0: de viure així, doncs hi viurem, no?
1: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers, de...
0: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes el Carlos
1: Sí.
0: Sentís? Que
1: Sí,
0: em va
1: sí.
0: dir, quan ja tenia ell 80 anys o més,
1: Sí,
0: em
1: sí.
0: va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació. Mira si fa anys que em va dir això, fa
1: Sí,
0: molts
1: sí.
0: anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè, a veure, jo a les redes socials, a Instagram em dic la Los Infloleches. Clar, perquè és que estic del tema influencers, va haver-hi un moment que les convocatòries de premsa eren tres periodistes i 20 influencers d'aquests.
1: Sí.
0: Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
1: Ah, no, no,
0: Digue'm.
1: no ho sé sobre qui, però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchis o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com
0: Sí.
1: les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientas a Pinocho en el Dry
0: No ha
1: Martini.
0: funcionat, no ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes,
1: Sempre.
0: però ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
1: Ja,
0: Clar,
1: bé.
0: jo he marxat, eh? També és veritat que jo he
1: Sí.
0: marxat, però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat. Perquè no puc amb el cotxe, no puc amb les
1: Ai,
0: gens, saps?
1: és horrorós el del cotxe.
0: Clar, quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et posa molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, no es mou, la veritat. A
1: No.
0: vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè jo tampoc veig gent més jove sortint. Saps? La
1: No.
0: gent va... No sé. Als més joves els hi va la bachata i aquestes coses que no sé com
1: Sí,
0: es
1: sí,
0: diuen,
1: sí, sí,
0: tot
1: sí.
0: això. La reina del
1: Sí.
0: flow, aquestes coses. Els que van després tenen nens petits i no surten.
1: Sí.
0: Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem nosaltres? Jo surto, jo quan vaig a Barcelona surto, però no veig a ningú.
1: Sí, la
0: Saps?
1: veritat és que és una mica trist, d'aquella Barcelona, te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on són?
0: Què va?
1: Ara no estan, s'han
0: No
1: perdut.
0: estan, no estan.
1: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid? El
0: Em
1: Covid.
0: nego a que sigui femení, és masculí,
1: És
0: és
1: dolent,
0: un virus.
1: és un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo
0: Sí.
1: tremendo.
0: Sí.
1: Explica'ns, has anat, has tornat de la mort...
0: Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. Ja l'última, la meva mare enfadada em va dir, aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria, i vaig tornar, però vaig tenir un paro de l'oxigen, no sabien si, va ser oxigen cerebral, i no sabien si com sortiria, saps?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics, i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, em vaig posar a plorar, perquè em donaven quasi, quasi per desahuciada, però no creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però clar, jo vaig tornar, jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé l'altra banda. Hi ha
1: Vale.
0: molta pau, saps?
1: Bueno, i a
0: Hi ha
1: més,
0: molta pau.
1: però és curiós que fos la teva mare la que et digués, torna,
0: Sí, a més
1: has de
0: amb la
1: seguir.
0: seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
1: Vale,
0: S'està molt bé.
1: veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Anna Loss.
0: No, no, no. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo
1: És
0: després
1: que...
0: anava no, 2 mesos amb cadira de rodes. I amb cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida. Mai.
1: Diríem que t'ha
0: Mai.
1: salvat el sentit de l'humor.
0: Sí. Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
1: I les amigues.
0: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense tres coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
1: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat per aquest, que estaràs amb
0: No
1: el...
0: puc, no, no, no, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen, afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
1: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa, un llibre que ja ho he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
0: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir, no sé, era molt, molt, era una nena, jo.
1: Vale.
0: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I del Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de Sorabrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer, i jo durant tota la vida vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no ho volien dir. Hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar, això el que et deia abans, que els catalans callem molt, allò de dir, això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, és clar, tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
1: S'han de tapar forats.
0: És més divertit. És més divertit, posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, es va internar en un convent. I, no, però això abans de ser prostituta, eh? Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, va casar amb un client, un senyor molt conegut a Barcelona, que ha falsejat el nom, evidentment, li tinc que falsejar pels seus hereus. I bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de quatre dones.
1: Sí.
0: Tres d'elles van existir. Tres. Les tres les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
1: És l'amiga, no?, la Verònica.
0: Sí, però la necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això, necessitava un lligam, i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
1: Bueno, és aquí on per això et dic, per això et dic que les dones són importants per l'Anna Loss, perquè en el llibre les
0: molt
1: protagonistes bona. Són, i les bones protagonistes
0: clar,
1: són les dones.
0: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
1: Segur.
0: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, eh? Vull dir, en absolut, eh? Ho sóc perquè no es pot... Com em va dir la Can Marriera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, eh? Sense homes, sense formatge, no. Sense homes, sí.
1: Escolta, l'Anna Loss és més sàvia ara o abans?
0: Encara no ho soc, però si m'ho poses en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
1: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
0: Siddhartha, Hermann Hesse.
1: Hombre, meravella. Sí, sí, meravella.
0: És un llibre, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
1: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Loss dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un.
0: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
1: Molt bé. Anna Loss,
0: és l'únic consell.
1: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vull, vale, que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
0: Quedarem una estona.
1: Quedarem, vale, una estona. Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te, i moltíssimes gràcies per ser aquí.
0: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
1: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La Regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Yourcenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
2: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
1: Escolta'm una cosa, ¿com una periodista como tú se mete en un lío como este? Escribir un libro.
2: Bueno, creo que la ficción, o los que escribimos ficción, lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Uh-huh. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
1: ¿Y por qué?
2: Así que a partir de ahí... Pues...
1: Perdona, ¿por qué cuatro donas, cuatro jubiladas, si tú eres una noia jove?
2: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
1: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
2: Vale, por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír, que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
1: ¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú, li dius tu a elles, no són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes, i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes, d'aquí el nom Òrdago, que es lo que se canta en el mus, ¿verdad? El órdago se canta en el mus, sí. ¿No? O sigui, ¿por qué estas gamers del cinquillo?
2: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil, el pez, claro, algo tan tradicional como el cinquillo, con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos de audiovisual.
1: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
2: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Vimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
1: Doncs escolta, Rocío Gómez Sustacha, Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren, a... És un llibre fàcil, no és molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolo i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable, i jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, muchas gracias por estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
2: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
1: Uy, genial. Rocío, muchas gracias. Estarem pendents del que tornis a treure, i ja saps, escolta Fogots, i si no pots escoltar d'on de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
2: Moltíssimes gràcies. Un saludo.
1: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
4: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Termini. Terme o temps assenyalat per alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per la interposició d'una demanda, un recurs o un escrit.
6: Senyoria, aquest Paraules Habitables el fem a la sala de vistes, amb el diccionari de termes jurídics. Té la paraula l'advocada defensora del Termcat, Elisabet Casademont. Elisabet, hem començat amb la paraula termini. És veritat que és millor que dir terme o què?
7: Terme i termini són sinònims i es poden utilitzar tant un com l'altre. El que passa és que dins de l'àmbit jurídic hi ha molta més tradició d'utilitzar la forma termini i llavors, per claredat i precisió terminològica en aquest àmbit, s'ha com fomentat i recomanat l'ús de termini, però tant terme com termini són adequats. I llavors, al costat d'aquestes dues formes, o el termini sobretot, que és el prioritari en aquest àmbit, trobem aquest plaç, amb ser trencada, que queda molt català, que s'utilitza molt a nivell col·loquial, però que no és correcte. Bé, els diccionaris no el recullen com a forma vàlida i l'hem d'evitar.
6: I no creus que aquest plaç amb ser trencada que fa català i que hem d'evitar està guanyant terreny perillosament?
7: Jo crec que no. Termini té molta tradició en català, és el que recull en el diccionari normatiu i malgrat que podem sentir molt el plaç, el termini també se sent molt. I no sé si passarà com la bústia i el bussón. Jo penso que al final s'ha implantat molt la bústia, no? Com aquells termes d'aquests que van sortir a l'inici de tot el procés de normalització del català, o el bocata, no? I l'entrepà. Doncs jo crec que, no sé, el plaç aquest no crec que arribi a bon port de cap manera.
6: Per tant, deixem-ho clar. El plaç no el podem deixar passar ni amb ser trencada.
7: No, el plaç, res de res, el plaç. Oblidem-lo, el termini. Encara que vagi amb ser trencada, res de plaç.
6: A les sentències s'hi llegeix també molt el o la present, i no per parlar del moment que estem vivint, sinó com a adjectiu. Com el present termini, tornant a l'exemple anterior. Això, què?
7: Això és diria que és una estructura que es veu molt en els textos jurídics, no? Com aquest plaç que potser el veiem més fora d'aquest àmbit i es fa servir de manera més regular en l'àmbit general. Aquest present com a adjectiu en lloc d'aquest es veu molt en la present llei, en les presents actuacions, i si bé és adequat, se'n fa un ús molt abusiu i s'ha recomanat la forma aquest o aquesta, que de fet és el que és més natural i genuí en català. És més habitual parlar d'aquesta llei o aquestes actuacions que no la present llei. I en l'àmbit jurídic és veritat que es recorre molt aquesta fórmula, però és preferible evitar-la. El que sí que és del tot inadequat és quan veiem per la present o amb la present us comunico. Això res de res s'ha de fer amb aquesta carta, amb aquest escrit. Aquest present utilitzat amb valor substantiu o sense el substantiu darrere és incorrecte.
6: Elisabet, sense saltar-nos la norma, està clar que si podem dir aquesta llei i en lloc d'això fem servir la present llei, és perquè volgudament volem posar-ho difícil, no? Fer-nos els interessants i els cultes sent incomprensibles i enrevessats.
7: En els textos jurídics apunta molt aquesta tradició mal entesa, de fer escrits complicats, opacs, que va tot en contra d'aquest llenguatge planer o aquesta comunicació clara que ara s'està posant tan de moda. I, de fet, tothom que treballa en l'àmbit del llenguatge jurídic el que mira de fer és potenciar o donar eines perquè es facin escrits clars, transparents, fàcils, que el ciutadà pugui entendre de manera fàcil, no? i allunyar-nos d'aquest estil tan enfarfegat, arcaic, carregós, que el que fa és que el ciutadà llegeixi allò i no entengui, no? Reps una carta de l'agència tributària o així i llegeixes allò i penses què m'han dit, perquè ho fan tot complicat en comptes de fer un escrit clar i fàcil i breu. Perquè potser sent més breu s'entenen més les coses que no quan es vol retorçar tant l'argument.
6: I aquesta forma tan pomposa d'expressar-se ha quedat als jutjats des del Siglo de Oro o passa també en català?
7: La manera d'escriure, la tradició d'escriure, jo crec que sí, que aquí no es fa diferència de si el dret civil que és d'àmbit català o el dret penal que és espanyol. Hi ha aquesta tradició d'escriure d'aquesta manera, més al final són les mateixes persones que escriuen. Penso que hi ha una voluntat també de, com de distanciar, de fer veure que l'administració de justícia està per sobre dels ciutadans, o almenys quan fan aquests textos farragosos i complexos, la sensació que rep el ciutadà és que està per sota, sotmès, no?, en aquest sistema de justícia. I justament ara, a banda de tot això que dèiem del llenguatge planer i la comunicació clara, també el que s'intenta evitar en l'àmbit jurídic és totes aquestes fórmules de falac i de submissió, que també són molt inherents en aquests tipus de textos, que també et donen a entendre una mica això, no?, del ciutadà sotmès a la justícia.
6: Posa'ns un exemple d'aquesta pleitesia, si us plau.
7: Un exemple seria: tinc l'honor d'adreçar-vos aquest escrit. Això és com una mena de manera de fer, d'escriure textos jurídics, que és molt més clar dir, doncs, us adreço aquest escrit, no hi ha cap honor aquí. Vull dir, és un tràmit o és un procediment, en tot cas, però no hi ha cap honor aquí. O us prego que accepteu aquest exhort, no, us demano. Amb això que dèiem de les fórmules de falac i submissió, aquests verbs pregar i suplicar, no, s'han d'evitar, i el que es fa és demanar o sol·licitar, que són verbs normals de gestió. Simplifiquem l'estil, vull dir, aquí hi ha dues coses. D'una banda hi ha aquestes fórmules que transmeten aquesta idea de ciutadà sotmès a la justícia, i de l'altra el resultat, que són fórmules molt, o frases molt complexes. Simplifiquem-ho, tot és molt més fàcil si es fa breu i més clar també.
6: Tornem al diccionari, Elisabet. Una altra expressió que advocats, funcionaris i jutges fan servir amb soltura és contemplar, i no precisament una posta de sol.
7: De fet, contemplar no és cap terme jurídic. Contemplar, quan es fa servir en aquest sentit, suposo que és el que vols dir tu, de mirar atentament una cosa, no? Aquesta llei contempla o... Doncs això és inadequat. Tenim molts recursos en català, molts sinònims, i podem deixar de banda el contemplar. Tenim el preveure, té en compte, regula, exigir, estableix, disposa. Tenim molts verbs que són adequats al marge d'aquest contemplar, que no ho és. Podem contemplar el sol, podem contemplar un paisatge, però la llei no contempla.
6: I solventar? La llei solventa res?
7: Solventar i subsanar sí que són castellanismes que s'han d'evitar, són del tot incorrectes, i com en el cas del contemplar, també tenim una llarga llista de verbs molt adequats i molt tradicionals en català, arreglar, corregir, reparar, resoldre, solucionar, fins i tot l'esmenar, si és un text. Tenim moltes alternatives que enriqueixen el lèxic, això serien, no, tant el solventar i subsanar com aquest contemplar que dèiem. Més que terminologia jurídica, són llenguatge jurídic, no? El llenguatge que ens trobem en textos jurídics, però que van més enllà de la terminologia i que el que han de fer és facilitar la comprensió dels textos.
6: I atenció, n'hi ha una altra que sembla incorrecta, però no, que és recepcionar. You can never be sure there'll be knock. Ring
7: letters through your door. Postman. A veure, recepcionar té un sentit específic en dret administratiu que deriva d'aquest rebre genèric, però que té un significat especialitzat en aquest llenguatge especialitzat que és la terminologia jurídica, que és rebre qualsevol cosa, documentació, una comanda, un material, deixar-ne registre i comprovar que sigui adequat el que t'han entregat. Val? Llavors, deriva d'aquest rebre, però té un significat molt més específic i especialitzat en l'àmbit. D'això se'n diu un verb de segona generació perquè deriva d'un nom, en aquest cas recepció, que ja ve d'un verb inicial, que és el rebre. Això de tenir verbs de segona generació o verbs postnominals és un recurs que té el català com tenen altres llengües com el francès o el castellà, no és estrany, eh? S'ha de mirar d'evitar si aquest segon verb significa el mateix que el primer. En aquest cas no seria adequat, però quan aquest segon verb introdueix matisos o és específic d'un àmbit d'especialitat, llavors sí que és un recurs adequat i que s'utilitza fàcilment.
6: Elisabet, i d'invasions lingüístiques d'altres idiomes en el món del dret, com anem?
7: En l'àmbit jurídic tenim d'una banda la terminologia i després de manera més àmplia s'obrim el focus i el llenguatge. En dret civil és propi del català, llavors aquí la terminologia no té problemes, però si obres aquest focus i vas a la part del llenguatge, llavors és on veiem molta influència del castellà. En d'altres àmbits, no? El cas paradigmàtic són les noves tecnologies, però en qualsevol dels àmbits sempre hi ha aquesta influència de l'anglès. En el dret no veiem tant aquesta influència de l'anglès perquè el marc jurídic és estatal. Excepte el dret internacional, que sí que és d'àmbit mundial, tots els altres et quedes dins de casa teva, no? En el teu estat. Per això veiem tanta influència del castellà. És un àmbit que hi ha molta més influència del castellà que no pas de l'anglès. Sí,
6: però amb les sèries d'advocats i jutges del món anglosaxó, que n'hi ha moltes, alguna cosa sí que es deu colar, no? Ara, per exemple, està de moda el terme lawfare.
7: El lawfare és un terme anglès que està format pels mots law, que és el dret, i la truncació de warfare, que és guerra. I fa referència al que entenem tots per la judicialització de la vida política, és a dir, fer servir estratègies judicials per combatre un grup o una ideologia contrària. En català, el Consell Supervisor del Termcat va normalitzar la denominació guerra judicial, que és un calc d'aquest terme anglès que dèiem que està format per law i warfare. Llavors, el resultat és que tens una denominació catalana, que és guerra judicial, que és molt més transparent per un ciutadà catalanoparlant, que no lawfare, que és, si no l'has sentit a parlar mai, no pots intuir quin significat hi ha aquí darrere. En canvi, si no n'has sentit a parlar i et parlen de guerra judicial, intueixes per on va l'assumpte.

0: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són plataforma de vídeo a la carta, estora o màrfega i cresta xinesa. Som-hi!
0: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
1: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
1: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
1: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts a Selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Ambala, Nova Casa, State Azur, Nacho Sotomayor, entre molts altres. Comencem, i el tema que obre aquesta selecció a espai d'avui és My Infernal World de Gigi Parky and Labs. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Amb la segona entrega de Wicked, el món d'Oz torna a obrir les seves portes amb una magnificència que confirma, un cop més, la capacitat del cinema musical contemporani per reinventar-se sense perdre l'essència. Reprèn el fil narratiu allà on la primera entrega el va deixar, però ho fa amb un to més profund, més ombrívol i, sobretot, més conscient del pes emocional que carreguen els seus personatges. El seu director torna a demostrar un domini extraordinari del llenguatge musical cinematogràfic, equilibrant la grandiloqüència pròpia del gènere amb un pols narratiu sorprenentment íntim. Les composicions, d'una riquesa orquestral notable, dialoguen amb una posada en escena que no té por d'explorar les ombres de la història original. El resultat és un autèntic espectacle de màgia, música i color. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Teniu un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Els orígens de Wicked es remunten a fa més d'una dècada, quan els estudis van començar a plantejar seriosament una versió cinematogràfica del musical de Broadway. Es volia respectar l'essència del relat d'Elphaba i Glinda, però també expandir-lo per aprofitar tot el potencial visual del món d'Oz. La selecció del repartiment va ser un altre punt clau i per a molts fans un motiu de debat encès. La tria de les actrius principals, dues figures que combinen presència escènica i un talent vocal espectacular, va ser celebrada com un encert immediat. Les localitzacions, un equilibri entre escenaris naturals i altres construïts, va donar profunditat al món d'Oz. Boscos humits de tons impossibles, planures que brillaven amb una llum daurada i ciutats que combinaven arquitectura de conte amb detalls gairebé industrials. Els equips de disseny van viatjar arreu per capturar textures que després es fusionarien amb decorats i efectes visuals. Aquesta primera etapa va donar pas a la preproducció, un procés que va aplegar artesans, músics, coreògrafs, dissenyadors i tècnics per construir el món d'Oz peça a peça. Un viatge que va des del rodatge fins al moment en què s'apaguen les llums de la sala i el públic conté la respiració.

En el panorama actual del cinema musical, pocs projectes generen tanta expectació com Wicked per segona. La seqüela, concebuda per continuar expandint un dels universos més icònics del teatre contemporani, exigia un càsting que no només estigués a l'altura del llegat, sinó que el reinterpretés amb una mirada cinematogràfica renovada. La primera selecció es va iniciar amb un procés de tamisat basat en centenars de cintes enviades per intèrprets d'arreu del món. L'equip no buscava només bones veus, sinó perfils en carisma, naturalitat davant la càmera i la capacitat de sostenir emocions complexes sense perdre coherència narrativa. Per al paper del Fava es van realitzar proves específiques que combinaven interpretació parlada. Aquesta part del càsting va ser una de les més exigents en anys. Glinda, al contrari, requeria lleugeresa escènica, precisió vocal i una capacitat gairebé coreogràfica d'expressió.

0: La resta del repartiment va passar per una fase de proves grupals. El resultat va ser un conjunt d'intèrprets que, segons els productors, aportaven una cohesió extraordinària. El pes dramàtic de la pel·lícula recau, com era d'esperar, en Cynthia Erivo, que reprèn el paper del Fava Throp, amb una intensitat que transcendeix la simple interpretació. Al seu costat, Ariana Grande construeix una Glinda Applin sorprenentment madura. Si a la primera entrega destacava l'encant i l'energia lluminosa, aquí afegeix capes de matís que revelen l'evolució emocional del personatge. La seva química amb Erivo és un dels eixos que fa avançar la narrativa i la seva veu, precisa, neta i modulada, reforça aquesta nova dimensió més introspectiva. El contrapunt romàntic i alhora moralment ambigu és a càrrec de Jonathan Bailey, donant vida a Figuero Tigler. També cal destacar el treball de Michelle Yeoh com a Madame Horrible i la figura del màgic d'Oz, interpretat per Jeff Goldblum.
1: Why do I love this place?

0: seu relat oficial, mentre Glinda, atrapada en una posició d'autoritat inesperada, lluita per mantenir-se fidel als seus ideals enmig de conspiracions, manipulacions i una opinió pública dividida. Elphaba, viva però perseguida, emprèn una fugida que es converteix en un viatge introspectiu en què el seu poder creix tant com el pes de les seves decisions. A mesura que les trames individuals avancen, Wicked Part 2 construeix un crescendo dramàtic que posa en joc amistats, lleialtats i destins. Figuero, pres entre el deure i el sentiment, esdevé peça clau en l'equilibri d'Oz i Glinda descobreix que la veritat pot ser tan perillosa com qualsevol encanteri.
1: Take it from a wise old carny. Once folks buy into your blarney, it becomes the thing they'll most hold on to. Once they've swallowed sham and hokum, facts and logic won't unchoke 'em. They'll go on believing what they want to. Show them exactly what's the score.

0: La preproducció de Wicked, segona part, va ser literalment la construcció d'un univers. Durant mesos, els estudis es van omplir de maquetes, proves de vestuari, mostres de maquillatge verd en totes les tonalitats imaginables i mapes enormes que detallaven la geografia d'un Oz reinventat. Era fascinant veure com, abans de que la primera càmera comencés a rodar, la pel·lícula ja existia en centenars de dibuixos. Una de les peces més delicades d'aquesta fase va ser el disseny de vestuari. Les robes d'Oz sempre han estat exuberants, però aquí es va voler anar més enllà. Teixits tridimensionals i peces que canviaven subtilment amb la llum, amb tocs futuristes. Elphaba i Glinda, evidentment, tenien col·leccions senceres dissenyades per reflectir l'evolució emocional de cada personatge. Mentrestant, els coreògrafs ajustaven moviments i ritmes perquè els números musicals respiressin una energia nova sense trair l'esperit de l'escenari. Quan tot va estar a punt, el rodatge es va posar en marxa.
1: Don't wish. Don't start.

El rodatge va començar enmig d'un ambient d'expectació palpable. Des del primer dia, el set bategava amb una energia particular, com si cadascun dels qui participaven fos conscient de que estava contribuint a una obra destinada a deixar empremta. Les escenes exteriors van suposar un repte. En alguns casos, el rodatge va portar l'equip a afrontar condicions meteorològiques imprevistes i en aquest punt del procés van començar a circular les primeres anècdotes i curiositats, petites joies que els membres de l'equip comentaven entre rialles durant les pauses. Una de les més comentades va ser quan el vestit del Fava, la seva capa feta amb un teixit especial creat per reaccionar a certes temperatures, es va encongir durant una nit freda, obligant l'equip de vestuari a improvisar un sistema de calefacció portàtil per mantenir el teixit estable. També, uns decorats del bosc, malgrat estar ben acurats, van acabar movent-se pel vent fort, creant un efecte inesperat. El director va decidir incorporar aquesta oscil·lació a l'escena.

0: La llanterna màgica. La banda sonora de la teva vida.
1: Però no tot van ser improvisacions. Algunes escenes d'acció i vol requerien un treball tècnic molt acurat. L'equip especialitzat en arnesos va dedicar setmanes a assajar moviments que un cop filmats semblaven senzills i fluïts, però que en realitat exigien una coordinació gairebé acrobàtica. Les actrius principals van realitzar elles mateixes bona part d'aquestes seqüències, superant vertigens inicials i sessions d'entrenament exhaustives. En paral·lel, els responsables de fotografia jugaven amb paletes de colors i tipus de llum per poder capturar l'essència d'un Oz vibrant i emocional. Tots coincidien que la pel·lícula havia de tenir una personalitat visual pròpia, allunyada d'altres adaptacions del món d'Oz, però alhora familiar pels espectadors. A mida que el calendari avançava, tothom començava a veure que l'univers imaginat prenia forma real, i amb aquesta realitat també s'apropava una nova etapa igualment decisiva, la postproducció, on la màgia tècnica acabaria de tancar el cercle.

Quan el rodatge va finalitzar, la producció va entrar en la fase silenciosa però absolutament vital, la postproducció. El muntatge va començar amb desenes d'hores de material cru. Els muntadors, que sovint passen desapercebuts, malgrat la seva tasca fonamental, van dedicar setmanes a construir l'esquelet narratiu. Mentrestant, l'equip d'efectes visuals s'enfrontava a un repte monumental. La segona part de Wicked no només requeria embellir el món físic creat durant el rodatge, sinó també donar vida a fenòmens màgics, criatures impossibles i entorns que no podien existir fora d'un ordinador. Es diu que algunes seqüències van requerir més de 30 versions abans de ser aprovades. La colorització també juga un paper essencial. El resultat final aconseguit gràcies a un treball minuciós és un equilibri visual que dona profunditat i caràcter a cada escenari.

La banda sonora de Wicked Part 2 va ser, des del principi, un dels pilars emocionals de tota la producció. El responsable musical sabia que havia de caminar per una línia molt fina, honrar les melodies icòniques del musical original i alhora reinventar-les per al llenguatge majestuós del cinema. Les sessions d'enregistrament van començar en un estudi gran i silenciós, on una orquestra simfònica estava preparada per insuflar vida a les noves harmonitzacions. Les cançons, que milions de persones havien cantat durant anys, adquirien aquí una potència renovada, expansiva, que només la gran pantalla podia contenir. També es van compondre peces noves, petites joies musicals creades específicament per a moments que no existien en el musical de Broadway. Durant les primeres projeccions internes, molts espectadors van coincidir que aquestes incorporacions s'integraven amb tanta naturalitat que semblava que sempre haguessin format part de Wicked.

0: il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La segona entrega de Wicked és un testimoni de la perseverança, la creativitat i la passió col·lectiva que caracteritzen les grans produccions. Des del seu desenvolupament inicial fins al seu impacte global, cada fase reflecteix una atenció obsessiva al detall i un respecte profund per l'univers de Wicked. La química entre el Fava i Glinda, la grandiositat visual dels decorats i la precisió dels efectes, juntament amb una banda sonora que toca l'ànima, converteixen aquesta pel·lícula en una experiència immersiva i memorable. És una obra que aconsegueix connectar amb diversos nivells, el visual, l'emocional i el cultural, establint un punt de referència per a futures adaptacions musicals i consolidant el llegat de la història de Oz dins del cinema contemporani. La segona entrega de Wicked és, en definitiva, un homenatge a la màgia narrativa, a la força de l'amistat i a l'art de crear mons que perduren més enllà de la pantalla. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. I'm limited.
2: Just look at me. Not with your eyes, with theirs.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Moianès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.